0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Cantiana, Pombell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola Futbol Base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, AFR organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Can Tiana, Pont Vell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola Futbol Base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, FER organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Can Tiana, Pont Vell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola futbol base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, FER organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Cantiana, Pont Vell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola Futbol Base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, AFR organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
0: Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Cantiana, Pombell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola futbol base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, FER organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.
4: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
5: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
4: Notícies. Societat.
5: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
0: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, a ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
6: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
5: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de punts lliures. Ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal. I ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats d'aquest ball. Té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.

ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è aplec de la sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten, és Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als Amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga, sardanes a la Fresca a les 9 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 9:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de Festa del Barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol, a 9:50 i a les 10 de la nit amb la principal de Tarragona, i també a 9:50 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a les 8 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la principal de Caçà, i a les 8 també a Andorra la Vella, ballada amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a les 10 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a les 6, Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 9:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i a les 7 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i a les 7 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 9:50 a Malgrat de Mar hi ha la Copla, la principal de Banyoles. A 9:50 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i a 9:50 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 9:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També a 9:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyola sardanista de Rossend Palmà, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de l'Aplec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. L'Aplec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Aplec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de l'Aplec Internacional, que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Aplec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de l'Aplec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15, l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a 4:00 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a 9:00, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de l'Aplec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Cassà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Aplec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'Aplec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec d'Agramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Stol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec, en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença a 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb les coples Jovenívola d'Agramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urtí, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'Any, ja desaparegut. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urtí, Sardanes.

0: poblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom, i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per doncs, aprendre a ballar sardanes, i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe, perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com. Apuntant-vos, la inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel, i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny, i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992, i que és una sardana de lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Cantiana, Pombell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola Futbol Base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, FER organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ruta 66.
5: Hola família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Seagulls, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks & Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara encenem el 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana música amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de G-Flying, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold On Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i al seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de juny, on entre els punts destacats trobem la recuperació per part de l'Ajuntament dels terrenys destinats a horts a la Font del Patricó, a Cantiana, Pombell. L'objectiu és netejar aquesta zona i que sigui una espècie de parc perquè la ciutadania gaudeixi. Per un altre costat, la moció de Vox sobre la regularització massiva va ser rebutjada amb només els vots favorables de Vox i PP, i la moció en defensa del transport públic de Ripollet per exigir el traspàs de les línies de bus a l'àrea metropolitana de Barcelona, presentada inicialment pel grup Decidim Ripollet, a la qual es va sumar PSC i Esquerra, va ser aprovada. La delegació al Vallès Occidental de la Federació Catalana de Futbol va celebrar el passat dilluns 22 de juny la nit dels campions 2026 al recinte Firal de Terrassa. Aquest acte fa valdre la feina feta pels diferents equips de futbol de la comarca i és l'entrega dels trofeus als 133 equips campions de les diferents lligues d'aquesta temporada 2025-2026. 10 equips del futbol sala Ripollet, 3 del Ripollet i 3 més de l'escola Futbol Base Ripollet van passar per l'escenari per aixecar la copa que els proclama com campions i campiones de lliga. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte, AFR organitza una sortida a Mas Sant Pere. Inscripcions al correu electrònic d'Acció Fotogràfica Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
5: Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dóna'ns una oportunitat. Perquè ara, al 91.3 de la FM, a tempsdellibres.cat i a ripolletradio.cat, comença Temps de llibres. El programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Estem al darrer programa de la temporada. Sí, sí, com ho sents. I et garanteixo que serà un programa especial i una mica diferent. Tindrem, això sí, les nostres seccions habituals, el tub d'assaig amb la Gemma Barberán, que abans de marxar de vacances ens parlarà d'un nou assaig. I també tindrem la darrera classe d'escriptura abans de l'estiu amb la nostra profe, la Laura Gomara. I la meva pregunta és, escolta'm, ens posarà deures? I el plat fort serà una entrevista amb una escriptora tan sensible escrivint com tractant els temes de la discapacitat i especialment la ceguesa. I farem la xerrada com ens agrada fer-les al Temps de Llibres, amb tota la calma del món, i que hauràs d'acabar d'escoltar al nostre web i a les plataformes de podcast perquè a l'hora del programa no ens caurà. I el programa, com sempre, el fem el Jordi Puy i el Sergi Requena des del control, i la veu del Temps de Llibres torna a ser la de qui et parla, l'Antoni Lozano. Vinga, va, arrenquem el darrer Temps de Llibres de la temporada.
4: A Temps de Llibres, tub d'assaig.
5: Ho portem fent tota la temporada. No canviarem pas ara. Així que encetarem el programa passant-nos pel laboratori particular de la Gemma Barberán per veure què s'amaga dintre dels seus tubs d'assaig. Bon dia, Gemma.
6: Hola, com va?
5: Què ens has preparat pel dia d'avui?
6: Avui farem un petit tast de l'assaig del filòsof Joan Vergés, La protesta i la queixa, editat per Arcàdia. És un petit tast perquè anirem directament a un capítol. Estem en el terreny de la filosofia moral i política, que pot ser una mica àrdua, però tenim la sort que l'autor, Joan Vergés, té molts punts irònics que ens la fan amena i de vegades divertida. El capítol es titula Burrocràcia i moral, i no hi sobra cap erra. És un capítol, com us podeu imaginar, que invoca Kafka i que a mi, com a treballadora de l'administració i com a usuària, m'ha arribat al cor. Perquè és veritat, la nostra societat és una mena de maquinària tremendament complexa i omnipresent. Ens cal fer papers que al seu torn requeriran uns papers que obtindrem fent més papers. I per això, crec jo, quan veus persones a la maquinària és com si s'obrís el cel. També diu l'autor que si pensem que és un fenomen exclusiu de l'administració és perquè el neoliberalisme ens fa creure que el mercat és l'únic espai de llibertat possible. I no, la burocràcia és ubiqua. I és curiós perquè tenim tots la impressió que el paperam, no? Les lleis, les directrius, els reglaments, els protocols, no serveix als interessos de les persones, sinó a l'autoperpetuació del sistema mateix. Que la normativa, primer de tot, el que persegueix és que es compleixi la normativa. Tenim Kafka, clar, com dèiem, i metàfores com gàbia de ferro o una taranyina que tots contribuïm a crear. I com a conseqüències indesitjables d'això, a banda de la incomoditat, pèrdua de temps, etc., l'autor ens posa un exemple. El 13 de desembre de 2006, l'ONU va aprovar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, gràcies a la qual aquestes persones esdevenen plenament subjectes de dret i no només objectes de protecció social. Espanya va ratificar la Convenció l'any 2008 i el Parlament de Catalunya el 2014. Molt bé. Fantàstic. Però la llei no s'acaba de desplegar, diu Vergés. Per què? Doncs no tant per la manca de voluntat política, sinó pels entrebancs burocràtics que cal per desplegar-la. Això genera una desmoralització i una sensació que t'han domesticat la protesta, ben legítima. Doncs bé, fins aquí, i continuarà, em temo, el capítol sobre burocràcia de l'assaig, la protesta i la queixa de Joan Vergés, a Arcàdia.
5: Moltíssimes gràcies, Gemma. Estic ben segur que la continuació d'aquest tema serà superinteressant, però, com fan a les bones sèries, haurem d'esperar fins al setembre perquè amb aquesta intervenció s'acaba el tub d'assaig per aquesta temporada. Deixa'm donar-te les gràcies per tot el que ens has ensenyat, pels llibres que ens has ajudat a descobrir i per les bones estones que ens has fet passar.
6: Doncs, Antonio, molt agraïda d'estar aquesta temporada fent els tubs d'assaig. M'ho passo molt bé, la veritat. I em llegeixo llibres que m'interessen. I res, molt bones vacances a tothom. Ens veiem després de l'estiu i a gaudir de la vida, que és del que es tracta bàsicament.
5: Gaudeix tu també de l'estiu i de la vida.
6: Una abraçada. Adéu.

0: Temps de llibres, temps d'escriure.
1: Ha passat una nova quinzena i tornem a rebre les nostres classes d'escriptura. Ostres, que ja portem... Jo no sé si tu portes el compte, Laura, però ja portem unes quantes setmanes. I poso èmfasi en això perquè estem acabant la temporada i aquesta serà la darrera classe del primer curs del temps d'escriure. Laura, explica'ns una miqueta què ens plantejaràs. Jo estic tement perquè no sé per què em fa que ens posaràs deures per l'estiu. A veure què ens dius, Laura.
2: No ho coneixes, clarament. Bueno, bona tarda, encantada de ser aquí amb vosaltres. Sí, sí, sí. Avui, com que és final de temporada, m'agradaria fer un repàs del que hem vist.
1: Oh, ja, em sembla genial.
2: Però també posar-vos deures.
1: Examen ens posaràs?
2: No, examen no.
1: Ah,
2: no m'agrada, no m'agrada d'avaluar. Però si deures sí que tindrem.
1: Perfecte.
2: Doncs com ja sabeu, podeu sentir el programa en format podcast, no sé si ens esteu sentint ara en directe, online, o si esteu sentint per ràdio, com esteu sentint, però podeu sentir el programa en format podcast, per tant, podeu revisitar els programes antics. I com al col·le, no?, quan ens feien repassar les conjugacions verbals a l'estiu, ens feien fer els quadernets aquests estiu, doncs bueno, potser us va bé tornar alguns dels temes que hem tractat durant aquest curs. Avui us ajudo a fer memòria. Vam començar a l'octubre, jo estava amb un refredat terrible que em va durar setmanes.
1: No ho recordo.
2: Les primeres sessions, perdoneu-me, perquè se m'entén una miqueta pitjor de l'habitual, que ja sabeu que a mi no se m'entén bé pràcticament mai. Però bueno, vam aconseguir parlar sobre un parell de temes. Vam parlar sobre què vull escriure i sobre les rutines per escriure. Jo crec que són molt bons temes per començar, sobretot si teniu dubtes sobre... Si vull escriure sobre mi o sobre els altres, vull fer ficció, vull fer no ficció, vull fer un assaig, vull fer narrativa... Jo sé que vull escriure, però no sé què, no sé què en aquest sentit tan ampli, si vull fer contes, vull fer poesia... Crec que aquests programes us poden servir. El primer, sobretot, el que vull escriure, i el segon, rutines per escriure, et servirà sobretot si no ets capaç de muntar-te una rutina. Si sempre tens aquesta idea d'escriure, però espera'ns la inspiració. Així que, si és el teu cas, us recomano... vam parlar sobre gèneres. Per exemple, vull fer una novel·la d'aventures, menys que ja des que vull fer narrativa, però vull fer narrativa d'aventures, policial, històrica, romàntica, negra, ciència-ficció, tot això. És sobre quins temes, en aquest sentit, temes més aviat tòpics, podríem parlar, sobre què vull parlar. També vam parlar sobre d'on treure les idees, que és un tema molt habitual a classes, una pregunta que sempre surt, no? D'on treus les idees? No se m'ocult res, i vam veure unes quantes tècniques per treure idees. Si tens dubtes sobre aquests dos temes, doncs pots tornar a sentir les accions de novembre i desembre. Dins del meu programa docent, podríem dir que tenim un programa docent, aquestes sessions, aquestes quatre sessions, conformen un primer bloc, on vam parlar sobretot sobre què vull escriure, en diversos sentits, no? Al gener hi va haver un programa de transició, on us vaig recomanar 5 llibres d'escriptura, 5 llibres sobre com escriure. Si justament aquest estiu no teniu ganes d'escriure, però sí que voleu llegir sobre el tema, per inspirar-vos potser, per trobar tècniques, per trobar testimonis, us recomano tornar a aquest episodi del gener i agafar algun d'aquests llibres com a lectura d'estiu. Després, entre finals de gener i l'abril, tenim un segon bloc. No? El primer bloc era sobre què vull escriure. Aquest segon bloc van ser sessions molt centrades en un tema concret. Vam parlar de descripcions, com fer descripcions interessants i no avorrides, que el teu lector no les salti, com crear personatges que tinguin ànima, que no siguin plans i simplement estereotips. Vam parlar també sobre els recursos del temps, vam parlar sobre el clímax narratiu. Ja veieu que són temes bastant més tècnics i enfocats a teoria literària, però ja sabeu, podeu tornar a aquests programes si teniu dubtes sobre els nostres personatges, si descriviu bé aquest tipus de qüestions. Més tard, a l'abril, va haver un episodi dedicat a microrelats. En el cas que sigueu fans d'aquest gènere, o al contrari, si no teniu ni idea d'aquest gènere, doncs us recomano tornar a aquest episodi. Finalment, les últimes dues sessions han estat sobre els títols. Com escollir el títol del nostre projecte. I realment era un tema molt, molt petit, però va fer-se molt gran, tant que vam fer doncs, dues sessions sobre aquest tema. Fins aquí el repàs del curs. Com ho veus, Antonio? M'ha après molt.
1: Home, jo crec que ha estat productiu, si més no. Ara faltaria això, que els nostres alumnes aprofitin que arriba l'estiu, que acostumem a tenir una miqueta més de temps lliure per dedicar-s'hi, començar a treballar, i potser doncs, a partir del curs vinent que ja puguin, ja no anticipar, sinó potser treballar sobre el que ja tenen construït, sigui poc o sigui molt.
2: Doncs ara arriben els deures, per tant, aquí teniu deures d'estiu, apunteu, agafeu llapis, agafeu una llibreteta, perquè, mireu, quan arriben aquestes dates a classe, tothom està esgotat, evidentment, i sempre trobo tres perfils de gent. Els que diuen que l'estiu descansaran i que ja es veurem al setembre, cosa que sembla superbé.
1: Sí.
2: Després els que diuen que treballaran molt a l'estiu i efectivament treballen molt a l'estiu i arriben al setembre amb el projecte superavançat. I per últim, aquells que diuen que l'estiu treballaran molt i es passen l'estiu angoixats perquè no estan treballant, tant que al setembre tornen més esgotats que aquells que han treballat.
1: Sí, ben cert.
2: Tots aquests perfils. Ja, us deixo uns segons perquè mediteu qui sou vosaltres dins aquests tres perfils, no? Depenent d'això, depenent del tipus de perfil que sigui, que tu encaixis, o potser tu tens un altre perfil, si és aquest cas, m'explica'm, tinc deures per cadascun de vosaltres. El primer perfil, el que descansa, val? Per aquest perfil jo recomano llegir un llibre, o bé sobre com escriure, estil escriure de la Stephen King, o Salva el gato, del Blake Snyder, que sobre guió, però que s'aplica molt bé a les novel·les, o bé llegir un llibre que et serveixi per documentar-te sobre el teu projecte. Per exemple, si escrius una novel·la que passa a Roma, doncs llegeix molt sobre la ciutat, no? Si la teva novel·la passa a un despatx d'advocats, doncs llegeix sobre advocats. Així arribaràs al setembre, almenys imbuït en l'atmosfera que necessites, o hauràs après alguna cosa sobre escriure, no hauràs desconnectat del tot, hauràs descansat, però no desconnectat del tot. En canvi, si ets el segon perfil, el perfil que diu que treballa i treballa molt, el que et recomano és una cosa que segurament ja fas, que és posar-te un horari clar d'escriptura. I, sobretot, a més de treballar, descansar. Si pots un parell de setmanes ben bones, sense escriure, deixant que la ment descansi, que es relaxi. No et posis un horari brutal, encara que puguis fer-ho, no t'arrisquis a cremar-te, no? I després arriba el setembre, doncs, que també no pots més, i no pots continuar amb el teu projecte. És dues setmanes de descans. Això per la persona que treballa molt. L'últim, si és l'últim perfil, aquell que l'estiu diu que treballarà molt i que després l'estiu angoixat, només et dic una cosa. Cal permetre's descansar. Quan escrivim per plaer i no té massa sentit forçar-nos i angoixar-nos i exigir-nos coses que potser la nostra cosa està dient no, cal que descansem. Per tant, relaxa't, gaudeix i sobretot aquest estiu llegiu moltíssim.
1: Sí. Doncs al final és una miqueta això i em sembla genial que ho recalquis, que és que els que escrivim perquè ens agrada, per plaer, per passar-ho bé. Escolta, no us angoixeu. Penseu, i ho hem vist moltes vegades, que molt poca gent pot viure d'escriure. Si ho fas perquè t'agrada i per passar una bona estona. Recorda-ho sempre que escriguis. I Laura, nosaltres també et volem posar una miqueta de deures, si és que ens preparis un nou curs per l'any vinent, si t'animes a seguir amb nosaltres.
2: I tant, si fem un nou programa una miqueta més avançat.
1: Doncs diem el mateix. Descansa molt, Laura. Passa un molt bon estiu. Si tens ganes d'escriure, escriu, i si no, escolta'm, doncs ja arribarà al setembre. I t'esperem aquí al setembre als micròfons de Ripollet Ràdio, als micròfons de Temps de Llibres i als micròfons de Temps d'Escriure.
2: Ciao.
1: Una abraçada molt gran.

0: Arribats a aquest punt és quan el títol d'aquesta cançó, Summertime, agafa tot el sentit del món, perquè s'acaba el temps de llibres, però comença el temps d'estiu, comença el temps de vacances, i és el moment de tancar la paradeta fins al setembre. Però no pateixis, perquè ja saps que al Temps de Llibres estem de guàrdia 24/7 a la nostra pàgina web temsdellibres.cat i a Instagram, on ens trobaràs amb el nom @temps_de_llibres. I allà estan tots els programes des del primer fins a l'últim. I a més, un munt de coses sobre el que més ens agrada, que són els llibres. Ah, i estigues atent perquè et reservem alguna que altra sorpresa, ja veuràs. Abans de marxar, permeteu-me un segon per donar gràcies. Gràcies a tots els escriptors i escriptores que han decidit compartir una estoneta del seu temps amb tots vosaltres. A tota la gent que ens heu ajudat amb el vostre suport tècnic o emocional a continuar tirant aquest programa endavant. Però molt, molt especialment a tots els que hi col·laboreu dia a dia a mantenir-lo viu. Perquè sense vosaltres, a l'altra banda de l'auricular, això no existiria. Així que, de tot cor, gràcies per ser-hi.
1: Ripollet.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Estàs escoltant S Zona DJ a Ripollet Ràdio.